0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

se't crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: atenta mai.
1: S'apagaren tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Si vaig massa a fondo, no sé pilotar.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sí. Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
2: Yes,

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

això et crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un
0: dia. Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'està pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APSAT de Sant Gregori i una avaria també a l'APSAT, però en aquest cas a Aigua Viva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també, afectacions per obres a la B20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura en l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha recollit 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al Canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta, en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò, el despreocupado y despelucado, no, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon
1: molt
0: dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona.
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire. No? Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que, com deies, és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, ports de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituant, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més de mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me'l a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem. Deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara.
0: Ens
1: veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però es segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament amb la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim en la nostra terrassa, el nostre jardí, no?, muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a reser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial, com nosaltres, dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i...
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Yeah. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a la B20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social Immigracions, Selma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta, un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts al programa Ona 1013. Ara mateix passen 6 minuts del punt de les 10 del matí. Bon dia, Vendrell i comarca. Això és Ona 1013, 3 hores en directe per acompanyar-vos en aquest mes d'agost i principis de setembre. Ai, quina calor que fa, eh? Quan no és una cosa, és una altra. Avui tornem a tornar doncs, aquesta sensació tèrmica de tanta humitat que fa que la cosa doncs, estigui regolinxes. Així que anem a sufocar aquest calor i per part nostra doncs, intentarem navegar entre aquestes ones radiofòniques i també sufocar la calor fins a arribar al punt de la una del migdia. Salutacions de Marga Márquez i benvinguts en aquest dimarts 18 d'agost. Avui, 18 d'agost, es commemoren principalment dues efemèrides internacionals destacades. Avui és el Dia Internacional de l'Arqueologia, una data destacada a reconèixer la feina dels arqueòlegs a conscienciar sobre la importància de protegir el patrimoni històric. Avui també és el Dia Internacional de la Prevenció d'Incendis Forestals. Una jornada clau per educar la població sobre les greus conseqüències dels focs i promoure la cura dels boscos. També és el Dia de la Solidaritat a Xile. Es commemora el naixement i llegat social de Sant Albert Hurtado. Avui també mirem cap al santoral. És tan important saber bé en el dia en el que estem. Doncs avui, 18 d'agost, és Santa Helena de Constantinople. Fou emperatriu romana, mare de l'emperador Constantí el Gran i és especialment reconeguda per la seva tradició catòlica per haver trobat la Santa Creu de Jesucrist a Jerusalem, pel fet del qual també és considerada la patrona de l'arqueologia. Per aquí això que avui és el Dia Internacional de l'Arqueologia. I també hi ha diferents sants que celebren en aquest 18 d'agost. Avui és Sant Albert Hurtado, sacerdot jesuïta xilè, conegut per la seva gran tasca social i fundar la Fundació Hogar de Cristo. O Sant Agapito de Lacio, Sant Fermí de Met, Sant Juan de Ribla o Sant Maracaibo de Macario de Vitina. Aquesta jornada ve marcada per diferents tradicions i festes majors. Fent una ullada per la província de Tarragona, avui és dia gran també a Tarragona, que estan celebrant les seves festes de Sant Magí. També és la festa de l'arbre fruiter a Mollà, una de les festivitats civils més antigues de Catalunya, que va ser fundada el 1905. I també són les festes de barri de Gràcia de Barcelona. Ara sí, ens centrem en les festes majors importants de la província de Tarragona. Com us deia, dia gran també a Tarragona, el dia de la vigília del patró, un dels moments més importants de l'any de la festa major de Sant Magí de la ciutat de Tarragona. A Cabra del Camp també celebra la seva festa major d'estiu. I el Molar avui és el seu dia gran de festa major que arriba fins justament avui dia 18. El 18 d'agost del 2026 coincideix amb el moment més àlgil de l'estiu. Un dia ple d'activitats de cultura popular, concerts i tradicions d'arreu del territori. Es celebren moltes activitats destacades pel seu dia de cloenda d'aquest mateix dimarts. A Gràcia, per exemple, la cèlebre Festa Major de Gràcia es troba en ple funcionament aquest 18 d'agost, que es celebra fins al dia 21. És el dia perfecte per passejar pels seus carrers, guarnits amb menys aglomeracions que el cap de setmana i gaudir de concerts, tallers i famílies. Hi ha molta gent que està disfrutant de les seves vacances d'estiu i, per tant, segurament que té programada alguna visita cultural. Bueno, amb aquesta calor no sé si realment ve de gust anar molt d'aquí cap allà. Però, bueno, recordo que a Mollet del Vallès, per exemple, també s'ha de festa major. O al Segrià, a Llardecans, o a Vilobí del Penedès. Altres municipis i amb activitats també properes, per exemple, el bonic poble de Santes Creus, en plena Setmana Gran, oferint activitats de caràcter veïnal i tradicional. O Bellvei, que també està vivint la seva jornada festiva de la seva festa major. Això ja us ho donarem més detallat en la nostra agenda. Però sí, avui és dia 18 del mes d'agost. Ja sé que esteu de vacances, però hi ha molts que no. Bueno, i avui què ens farà el temps?
Doncs avui, en aquest 18 d'agost, avui al Vendrell farà un dia principalment assolellat i amb molta calor, temperatures màximes que arribaran als 32 graus. Cel clar, assolellat a la major part de la jornada amb alguns intervals de núvols prims inofensius cap a la tarda. I la probabilitat de pluja és zero, el vent bufarà de component sud-oest amb ratxes suaus i la humitat serà molt alta, al voltant del 64%, fet que augmentarà la sensació de xafogor, pues ja. Les hores centrals no, ja. Aquest és el nostre inici, com sempre, d'aquesta cita d'estiu que arriba a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ahir ja us vam ubicar una mica, la quarta hora l'hem traslladat una miqueta a aquestes hores del matí i després completarem fins a arribar al punt de la una amb diferents continguts barrejat amb molta música també. Bueno, més coses que heu de saber. Doncs aquí una estona arribarà al nostre espai que l'hem titulat Brisa de matí. Serà una mirada cap a les notícies locals de comarca, també de província, nacionals i internacionals i també les portades principals dels diaris de Catalunya. I amb això completarem acompanyats de bona música fins a arribar al punt de les 10 del matí. Ja sabeu que aquí en el programa Ona 1013, el nostre programa d'estiu, cada dia obrim les vies de comunicació, el nostre WhatsApp de participació, el 686-1019. Doncs cada dia us farem una pregunta. I què sortegem? Doncs regalem entre tota la gent que truqui dues tasses i dues bosses de Ràdio Televisió del Vendrell. Ben xules, per Lluís Rà. La bossa, doncs, de color blau amb el nostre logo i la tassa, doncs, per prendre un bon cafè, un cop de llet, un colacau, que us vingui de gust. Doncs continuant i aprofitant aquesta estela de que estem en ple mes d'agost amb la meitat del personal de vacances i l'altra meitat que ja ha tornat, doncs farem una pregunta. I avui us farem, ja llancem la pregunta perquè la tingueu en ment, que ja podeu enviar els vostres missatges, que a partir de les 11 començaran a sortir. On preferiu fer les vostres vacances? Sou de fer vacances a l'estiu o sou més de Nadal, primavera, tardor? Us agrada viatjar a l'estranger o preferiu el turisme nacional? Us agrada anar de càmping, d'hotel, de casa rural? Vacances sempre amb la família o sense? O amb parella o sense, eh? Aquí és obrir un meló que jo sé que molts de vosaltres us agrada. Bueno, decidiu i ens ho expliqueu. Comparteu amb nosaltres les vostres opinions enviant un WhatsApp de veu al 686-1019. Comencem així a lo gran, eh? Regalem dues bosses i dues tasses de televisió, Ràdio Televisió al Vendrell. I com sempre, aquesta primera hora ve carregada i oberta amb bona música. Així que el que heu de fer és no desconnectar de l'essència tambú de la FM, que és com sempre el nostre punt d'informació a prop, la ràdio local. Bueno, i aquí estic jo. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia, família. Benvinguts.

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Ara mateix, en aquestes hores del matí, quan passen 18 minuts del punt de les 10, obrim el nostre punt d'informació. Aquests dies s'ha inaugurat el conjunt escultòric de Coma-ruga. El Museu del Tavares ha inaugurat i torna a cobrar vida de 10 aigües termals amb la instal·lació de dues escultures de bronze que aboquen els veïns i visitants que al llarg dels anys han donat vida a aquest indret. Una intervenció que posa en valor la memòria d'un dels espais més emblemàtics del nucli i que culmina els treballs de transmissió urbana i recuperació patrimonial que s'ha dut a terme aquests darrers anys. Un conjunt escultòric de bronze que ha estat ideat per l'artista vendrellenc Pau Arroyo Casals amb la voluntat de rememorar els veïns i les veïnes que des de l'antic acudien a aquest indret per prendre les aigües de la font. La Fundació Artística de Valls ha estat l'encarregada de realitzar les dues figures. Amb aquest conjunt escultòric ornamental es vol destacar la rellevància de Déu, de les aigües termals de la història de Coma-ruga i del municipi del Vendrell. Les escultures culminen també la reforma urbana del centre de Coma-ruga i els projectes de preservació del patrimoni iniciats a l'any 2020 amb el projecte FEDER i continuats posteriorment amb el Pla de Sostenibilitat Turística, un procés que ha inclòs actuacions com la plaça Germans Trilles, l'edifici Tavares, el Parc de la Música i la restauració de l'arquitectura de l'estany de la D. L'acte ha comptat amb l'actuació del grup vendrellenc de grallers Tocats de Canya, una cita important que es produïa amb aquesta inauguració del conjunt escultòric a Coma-ruga. El Club Català de Naturisme ha organitzat aquest diumenge un acte reivindicatiu a la platja de les Madrigueres que els naturistes consideren una platja nudista, tot i que aquest extrem no està contemplat en les ordenances municipals. La platja de les Madrigueres ha estat aquest diumenge l'escenari d'un acte reivindicatiu per l'associació Club Català de Naturisme, que consideren que banyistes amb roba estan ocupant els espais on es pot practicar el nudisme. En el cas de la platja de les Madrigueres, la reivindicació és més concreta i demanen una senyalització que especifiqui que una part de la platja està destinada als nudistes. La polèmica sobre la pràctica del nudisme a les Madrigueres es va obrir fa una dècada i de manera periòdica els naturistes han expressat les seves reivindicacions. La policia local de Calafell ha detingut aquest dimarts passat a 11 d'agost a les gairebé 8 del matí una persona com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència o intimidació arran d'uns fets ocorreguts al passeig marítim de Calafell Platja. Una patrulla que realitzava tasques de proximitat va ser requerida per una persona que va informar als agents que li acabaven de sostreure el telèfon mòbil. Segons les manifestacions recollides, els fets haurien iniciat després de que la víctima es negués a lliurar diners a una altra persona que posteriorment li havia pres el telèfon i hauria mantingut una actitud agressiva que li va reclamar que li retornés. Els agents van intervenir per separar les parts i van recuperar el telèfon mòbil que va ser retornat al seu propietari. Davant dels indicis recollits i amb el suport d'altres dotacions policials es va procedir a la detenció del presumpte autor. La persona detinguda va ser traslladada per efectuar diligències corresponents i posteriorment posada en disposició dels Mossos d'Esquadra. L'actuació s'emmarca en les tasques de prevenció, proximitat i seguretat ciutadana que la policia local de Calafell està desenvolupant actualment al passeig marítim i a les zones de major afluència del municipi.

Central prioritza ara l'acollida dels migrants a Ceuta. Trump tradueix el suport a Seül per no ofendre Corea del Nord. Les petroleres dupliquen els guanys gràcies a la guerra d'Iran. També ens diu, parlant del canvi climàtic, la calor fon al Mont Blanc vedat als muntanyancs. I també ens diu que pel que fa a l'habitatge, Barcelona frena el preu dels pisos d'estudiants. El periódico de Catalunya ens diu que el govern habilita centres per a immigrants per les crítiques de Ceuta. L'executiu reforça l'atenció amb 1.500 noves places d'acollida temporal després de que Vivas critiqués la falta de resposta i amenacés acudint al poder judicial. També ens diu que volem la Champions. Rodri aterra a Barcelona amb la màxima ambició i avui signarà el seu nou contracte com a jugador blaugrana fins al 2030. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. També ens diu en portada al periòdico que avui l'excaps del gabinet de Sánchez, que va avalar l'EIRE, compareix davant del jutjat. Catalunya farà servir la IA per localitzar pisos buits i treure'ls al mercat. Barcelona dona de baixa del padró a 4.230 persones en un any i mig per presumptes fraus. També ens diu que la cultura fixa influencers per combatre el masclisme de les festes populars. I ara ens anem cap a la portada del diari Avui, el Punt Avui. Ens diu que la vida von der Leyen, la debilitat davant de Trump i l'extrema dreta, les renúncies en el pacte verd i l'aposta pel rearmament marquen la primera part del segon mandat de la cap de la Comissió Europea. També ens diu que, parlant d'ahir, soldats de Salamina, els bombers de Grècia representen els de tot el món, lluitant per salvar la civilització de la barbèrie del foc. També ens destaca que 9 anys del 17A encara falten respostes. I pel que fa a l'esport, Rodri, el gran fitxatge de l'estiu, i Cancelo aterren a Barcelona. Pel que fa al diari Ara, ens diu que l'Estat habilitarà 1.500 places per a migrants a Ceuta. El govern espanyol reacciona 18 dies després enmig de les crítiques de les autoritats locals. El president de la ciutat autònoma amenaça a manar tribunals si la crisi no soluciona en 30 dies. També ens parla de que experts de la BCE apunten a una bombolla de la IA. Una publicació alerta sobre una correcció en els valors bursaris. I Rússia condemna a 11 anys de presó a un líder antiguerra. Es tracta del vicepresident d'una part vetat a les eleccions. I també és moment de fer una ullada a altres notícies més àmplies, com és habitual. Les últimes notícies d'Espanya ens diu que l'excap del gabinet de Sánchez compareix aquest dimarts davant del jutge en el cas Leire per verificar el clonat del mòbil. La terra tremola cada dia, però estan augmentant els terratrèmols més destructius. Una associació militar denuncia 14 casos de sarna entre les tropes desplegades a Ceuta. També ens diu que Mònica García i Elma Saiz i Cira Rego compareixen al Congrés l'última setmana d'agost per la crisi de Ceuta. També altres notícies al món ens diu que un projectil impacta contra un vaixell a Ormuz després del venciment del termini per un acord de pau. El president de Sud-Corea asseguren que els exercicis militars amb els Estats Units no estan dirigits contra Corea del Nord. Comença el judici per l'assassinat del raper Tupac Shakur 30 anys després de la seva mort. I també ens diu que el canvi climàtic impacta en les assegurances, però Espanya compta amb el suport públic que esmorteix els seus efectes. Ens diu que el primer Ferrari elèctric arriba al preu rècord, 40 milions de dòlars en una subhasta benèfica. I l'IBEX perd els 20.000 punts davant del repunt del preu del petroli per l'augment de les tensions a Orient Mitjà. El govern prepara mesures contra la temporalitat a l'ocupació pública i limita els 200.000 interins.
I també ens diu que avui mor Hayden Panettiere, la protagonista de les sèries Heroes i Nashville. I també ens diu que 90 anys de l'assassinat de Lorca, un poeta etern que continua fascinant molt més enllà de la seva llegenda. Com sempre,

Sempre ens anem en busca de les notícies que som titulars també a casa nostra. Barcelona ret homenatge a les víctimes 9 anys després. Els familiars i associacions reclamen saber tota la veritat i compensacions de les almenys 250 víctimes encara que no han rebut indemnitzacions. També ens diu que, pel que fa a la salut, la supervivència femenina a la mort sobtada cardíaca és un 50% inferior. També ens diu que el sector dels videojocs afronta l'adeu al format físic de la PlayStation. O que la catalana que va enganyar el món fent-se passar per supervivent del 11S. Altres notícies ens diu que pic a l'estiu en predomini del visitant nacional pel que fa al turisme. L'intercanvi de cases guanya adeptes a Catalunya per estalviar durant les vacances. Lleida reforçarà la vigilància per evitar noves baralles multitudinàries. I també ens parla del temps. Repunt de la calor intensa, però amb un canvi que arribarà a finals de setmana. Ara mateix, aquestes són les notícies que has de saber.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Després de fer un viatge en el temps amb la música dels Café Quijano, després del primer apunt que, com sempre, arriba amb aquesta informació, la música ja sabeu que la portem inclosa dins de nosaltres. I rescatant aquest famós tema que va ser una cançó molt coneguda, cançó de l'estia a TV3. Ara fa uns quants anys de la mà d'aquest tema que ens ha acompanyat i que ha escoltat moltíssimes vegades.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs aquesta és la cita que tindreu cada dia fins a arribar al punt de la una amb aquestes setmanes d'estiu, amb el que hem anomenat Ona 10-13. Ja sabeu que cada dia us fem una pregunta. A veure si ho voleu compartir amb nosaltres i entre tots els que ens trobeu. Per les que envieu un WhatsApp de veu, al 686-1091. Avui us estem... Bueno, ahir ja tenim guanyadors, que se'n van endur la seva tassa a la seva bossa. I avui us estem preguntant que què sou a l'hora de triar les vacances. Sou de fer vacances a l'estiu o sou més d'altres èpoques de l'any? Què us agrada fer de viatge? A l'estranger, fer turisme nacional? Us agrada anar de càmpings, d'hotel, un Airbnb, cases rurals? Vacances sempre amb la família, amb parella, sense parella, amb els amics, sense els fills, que ja sabeu que hi ha allotjaments que no accepten nens, o amb les vostres mascotes. Si voleu compartir amb nosaltres, ja sabeu que ens podeu enviar la vostra opinió, el vostre comentari, estarem encantats de sentir-vos al 686-1091. I us en portareu, entre tots els que ens envieu un missatget, doncs aquestes tasses que estem regalant aquest estiu i bosses de mà, unes bosses superxules per fer-les servir per qualsevol cosa.

que estàvem escoltant a la Guàrdia, el recordàvem amb aquest tema tan famós, i a més els hi acompanyaven David Summers and the Hombres, que Mil Calles llevan hacia ti. Una de les aturades que fem en aquesta Ona 10-13 és la versió del dia. I avui ens quedarem amb un artista que precisament aquests dies enrere celebrava l'aniversari de la seva mort. I volem fer una versió, bueno, volem sentir la cançó en si original, però ja sabeu que també, doncs, amb aquest espai d'aquí la versió del dia. Bueno, no li donem més voltes. Certament d'aquest tema que hem triat avui no existeix un número exacte de quantes versions té el tema Un ramito de violetes. És la icònica cançó composada per la cantautora Cecília, que es va publicar el 1974. En canvi, es calcula que existeixen dotzena de versions oficials registrades en tot el món d'aquest tema, que abarca gèneres que van des de la balada i la cúmbia fins al flamenc, al rock i al folklore israelí. Tenim diferents versions populars exitoses. La formació mexicana Mi Banda la va transformar en una balada melancòlica, en una tecnorumba festiva i de gran èxit a Amèrica Llatina. El famós tema de Manzanita, que la va adaptar al flamenc de forma magistral, aconseguint una de les interpretacions més premiades i recordades, que potser ara algú dirà, però aquest tema no era del Manzanita. No. I pel que fa al flamenc i a la copla espanyola, Pastora Soler va portar el seu potent registre vocal amb colors del flamenc, o els Bordon 4, o fins i tot la gran Estrella Morente. I pel que fa a la balada, al pop i altres veus femenines, Sole Jiménez, l'exvocalista de Presuntos Implicados, la va posar inclosa en el seu disc Pequeñas Cosas amb un toc acústic molt elegant. Soledad Pastorutti, la cantant argentina, va adaptar el clàssic als ritmes del folklore del seu país. O la gran Erika Fuen, l'actriu i cantant mexicana, que va fer una versió pop per al seu àlbum que es va publicar l'any 87. I Julio Iglesias també s'ha caracteritzat per reedicions pòstumes i homenatges on la veu. El Julio, doncs, fa la seva màgia amb aquest tema de Cecília. I una que potser també l'heu pogut sentir, però que no està en la nostra llista de versions, serà la que avui hem triat. Així que, si ens doneu permís, sentim el famós tema de Cecília i després la seva versió triada.

las canciones más emblemáticas de la música en español, de la mà de Cecilia. La letra narra la melancolía y la irónica historia de una dona atrapada en un matrimonio infeliz, pero amb un home doncs, que no la no dona a conèixer, no dona a transmetre la seva amabilitat, la seva estima. En canvi, la seva vida, que està plena d'il·lusió de rebre poemes i flors d'un admirador secret cada 9 de novembre. El gran gir de la història revela que aquest amant anònim en realitat és el seu marit, qui es disfressa d'estrany per fer-la feliç i el no saber expressar els sentiments d'altra manera. Aquesta cançó de Cecilia, una de les cançons més emblemàtiques i populars de la dècada en el que, bueno, el que ens va oferir l'artista. I segurament que aquesta cançó no la teniu tan escoltada i per això ens ha vingut doncs, de gust poder triar-la. La versió de Un ramito de violetas de la mà de Índia Martínez és un emotiu homenatge que es va llançar el 2017 per honorar la memòria de la cantautora Cecilia. Aquesta peça musical va ser editada el 2017, com dèiem, i estava inclosa en el disc benèfic i recopilatori Mi querida Cecilia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ja sabeu que estarem fins al punt de la una amb tots vosaltres. Estem en aquesta primera hora d'Ona 10-13 acompanyant-vos amb aquestes horetes de, per molts de vosaltres, ja vacances. Però hi ha altres que han tornat, eh? La realitat és aquesta. Aquesta i sonant un dels grans temes de Sir Elton John. I recordeu que hem llançat la nostra pregunta. Si voleu participar i compartir amb vosaltres també, amb nosaltres, doncs les vostres opinions de la pregunta que avui fem. Vosaltres sou de fer vacances a l'estiu o us agrada més triar dates més refrescants? O heu pensat que potser l'any que ve la cosa serà diferent perquè ha passat massa calor? Festes de Nadal, primavera, tardor, us agradaria viatjar a l'estranger? Us agrada viatjar a l'estranger? O preferiu fer turisme nacional, anar de càmping, d'hotels? Ja sabeu com... Bueno, doncs això, ens truques, ens envies un missatge de veu, un WhatsApp de participació, al 686-9-1, que estarem encantats de saber què és el que feu vosaltres. I entre tots els que ens envieu missatge, regalem tasses i bosses de Ràdio Televisió El Vendrell.

0: l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
1: Doncs amb bons colors musicals arribarem ja al punt de la 11 del matí amb Leonor Lewis, amb aquest tema Atrévete. Després arribarem, com ja ho sabeu, fins a arribar al punt de la 1 amb moltes més coses, més música. Espero les vostres participacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Cambrils celebra el 9è aniversari dels atemptats del 2017 amb un acte institucional a la plaça de la Pau, on va perdre la vida una persona que estiuejava al municipi. Connectem ara amb el Gerard Amigó. Com ha anat tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes que van patir les ciutats de Barcelona primer i Cambrils al cap d'unes hores, ara fa 9 anys, el 17 i 18 d'agost de 2017. Ho ha fet en un acte celebrat, com bé deies, a la plaça de la Pau, davant mateix del Club Nàutic Cambrils, lloc on es va perpetrar que va agredir una dona de Saragossa que estiuejava al municipi i on es van produir diverses persones ferides. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui ha recordat que Cambrils és un municipi on hi conviu la Pau. Klein ha lamentat que aquella matinada del 18 d'agost de 2017 el municipi es va veure sacsejat per uns fets que mai haurien d'haver succeït. El propi alcalde, acompanyat d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, i el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, han fet una ofrena floral davant el Memorial per la Pau, que s'han unit a altres rams de flors. Cal recordar que la matinada del 18 d'agost un vehicle va irrompre al passeig de Cambrils, va atropellar fins a 4 persones i va ferir també un agent dels Mossos d'Esquadra que va intentar aturar-lo.
1: Gràcies, Gerard. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre, poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es van negar a abandonar la zona i alguns duien pals i armes blanques. Les detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen als 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. I pel que fa a la mobilitat, unes obres a la C32 a Sant Boi de Llobregat provoquen circulació amb retencions. També, recordem, hi ha afectacions també per obres a l'AV20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda també, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida Artesa, els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders també tenen alguns retards. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
9: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. de 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
6: La pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
9: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ara mateix són les 11 i 6 del matí. Gràcies per continuar en aquest punt del dial. Estàs a la sintonia de Ràdio El Matí, a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I en aquest matí, com ja sabeu, des d'ahir dilluns que arrenquem aquesta programació especial amb una miqueta de barreja. Ja sabeu que els que ens escolteu, doncs a la tarda la pugem al matí i d'aquí fem una barreja entre la quarta hora, la calaixera, un format més musical i sobretot per acompanyar-vos els que sintonitzeu a lo llarg d'aquestes setmanes de vacances. Ara mateix són les 11 i 7 del matí i d'aquí una estoneta ens anirem en busca de més coses que, com sempre, us acompanyaran en aquestes horetes fins a arribar al punt de la una. I recordeu que tenim el WhatsApp de participació constantment operatiu. Avui us estem preguntant què preferiu fer les vostres vacances. Sou més d'anar-vos a l'estiu de vacances per allò de que els nens doncs, no tenen col·le, perquè us aneu a la casa del poble, a la casa dels avis, o sou més de dedicar el vostre temps de vacances cap a, doncs, a les festes de Nadal, a la primavera, a la tardor. Us agrada viatjar a l'estranger? Preferiu fer turisme nacional o anar-vos d'hotels, de cases rurals, de càmpings, o marxeu amb la família? No marxeu amb la família? Amb la parella? Sense? O feu un viatge a l'any sense parella, amb parella, amb les vostres mascotes? Compartiu amb nosaltres les vostres opinions enviant un WhatsApp de veu al 686-1-1, que entre tots els que ens participeu regalarem dues tasses i dues bosses de Ràdio i Televisió al Vendrell. Vinga, que estem aquí, que lo damos todo, señores. I anem amb més música que ens alegri els moments d'ara mateix. A sufocar la calor, que déu-n'hi-do la que fa. Aquí estan els Cat Folkin amb el seu Dit i Fet.

Anem a fer una mica de música local i buscant, doncs, promocionar encara més els Guardafuegos, que aquest passat cap de setmana van estar actuant en les festes de Coma-ruga, en un dels actes de la festa major amb més afluència de públic, el concert dels Guardafuegos aquest dissabte. La formació de rock, ja sabeu que està celebrant la seva dècada de rock, una formació que es va crear el 2015 i que va començar a finals del 25 amb una gira per commemorar el seu desè aniversari. Una gira que aquest dissabte, doncs, arribava al Vendrell, a la platja de Coma-ruga, amb una trajectòria que va començar quan el cantant i guitarrista Rosendo Hernández i el baixista Marc Guitart van voler impulsar el seu projecte musical basat en el rock americà. I d'enhorabona amb una gira que els ha fet girar per localitats com Burgos, Madrid, Sagunt, l'Hospital de Llobregat, a Villagarcía de la Torre o altres ciutats. Encara queden algunes actuacions de tardor i els seus projectes de futur del grup, la prioritat ara serà fer una petita pausa i mantenir el seu bon directe. Aquí els tenim sonant amb un dels seus temes, Sargento de Hierro.

Ja sabeu que també aquí, en la nostra cita d'estiu, on a 10-13 descobrireu treballs interessants de la música, perquè, bueno, la història de la música ens ha donat molt i ens ha tret molt també. A lo llarg del pas dels anys, la qualitat musical és més que, bueno, coneguda, que tot ha anat canviant. I aquí ens aturarem a... cada dia per fer una ullada a aquells treballs importants que mereixen la pena, doncs, aturar-se. Avui ens quedarem amb un disc, amb una formació, una de les bandes més grans de la història de la música que es van crear als anys 70. Parlem dels Pink Floyd. Amb el seu The Dark Side of the Moon, un disc que arribava justament al 1973. La formació va publicar una de les seves obres mestres, The Dark Side of the Moon. Va marcar el començament de l'era de la tecnologia, simbolitzada per el prisma de la portada i la meticulosa producció del gran Alan Parsons. Cançons com Time o Money, que es van convertir en fites instantàniament irreconeixibles, l'àlbum va mostrar una versatilitat que incluïa solos de saxofon i vocalistes negres. La banda buscava un so comercial i molt competitiu. Mitjans als anys 70, amb David Gilmour i la guitarra principal amb la veu de Nick Mason. L'àlbum va demostrar que la formació podia continuar fent discos sense l'ànima creativa de la banda, en Syd Barrett, que havia marxat uns anys abans a causa dels seus problemes amb les drogues. Després del seu substitut per David Gilmour, un artista que després donaria molt de sí també, doncs la música, la lletra de totes les cançons que es van escriure durant el període de 7 setmanes, mentre que la banda preparava una gira i treballava en la producció del nou material. La majoria de les frases que es van sentir a l'àlbum provenien de cartes que contenien preguntes enviades per Abbey Road Studios. El treball és una d'aquelles obres mestres que té la música, i el tema Time és una de les cançons més destacades, que comença amb els sons de rellotges i campanes i que inclou un solo de bateria del gran Nick Mason. Mereix la pena aturar-nos i sentir de tant en quant bona música. Nosaltres ens ho proposem aquest estiu aquí a Ona 10-13.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Doncs només en 4 minuts arribarem a 11:45 del migdia. Estem passant per la setmana i recordeu que tenim el nostre WhatsApp de participació actiu. Estem avui preguntant a la nostra ciutadana de 13 què és el que preferiu vosaltres en les vostres vacances. Si feu vacances a l'estiu, sempre és allò, és quadriculau. O sou més de canviar altres estacions de l'any, preferiu... Ai, que molta gent diu, ai, jo m'agrada més viatjar al setembre, que tot és més econòmic, el temps també és més fresquet. O també heu decidit fer canvis perquè a l'estiu, déu-n'hi-do la caloreta que està fent també en llocs que de vegades anàvem en busca de frescor. Us agrada viatjar a l'estranger? Preferiu fer turisme local o nacional o de casa a Catalunya? O preferiu, doncs, el tipus d'estàncies, anar d'hotel, que t'ho facin tot, eh? Que no hagis de fer res. Anar de casa rural, anar de càmpings... I si voleu compartir, doncs, la vostra opinió amb nosaltres, estarem encantats. Ho podeu fer a través del WhatsApp 686-101. Aquesta setmana, que hem començat una 10-13, regalem dues tasses i dues bosses entre tots els que ens envieu un missatget. I aquí estem, esperant les vostres missatgets, eh? Que no sento avui encara cap i això no pot ser. Estem sentint a Ziri i Mary Jo amb aquest Stealing to You.

potentíssim tema d'Emily Sandé, aquest High Slow the Wild. Una de les seves cançons també sonant aquí en aquest Ona 10-13. I passam ara mateix per 11:15 i un minut. Anem a obrir una miqueta la nostra playlist més Remember i segurament que amb moltes ganes de poder sentir i escoltar, podríem dir bona música, però bueno, aquí sempre triem o intentem triar bona selecció. Ja sabeu que tenim el WhatsApp de participació. Envieu-nos un missatge de veu, compartiu amb nosaltres les vostres, els vostres gustos de les vostres vacances. Anem en busca del tema que... Aquí està, vinga. Que sonen els Bee Gees i el seu èxit, Stayin' Alive.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca de la música, en aquest cas dels Coldplay i el seu famós Talk. Recorda que aquí estem seleccionant bona música i d'aquí una estoneta ens anirem a fer una ullada al que ens ofereix l'agenda. Que tenim unes quantes festes majors pròximes, algunes actives, i que com sempre us les farem apropar.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs aquesta és la sintonia que ja coneixeu ben familiar d'obrir, com sempre, el nostre moment per fer un apunt d'agenda, que hi ha moltes festes majors, que hi ha moltes coses per fer, encara que no sé jo, amb aquesta calor, si realment no hi ha canvi de plans quan és hora de sortir i amb la calor que fa a casa ben tancadets. Aquests mesos segurament que l'import de la factura de la llum també s'ha vist incrementat. No, segurament no, segur. Bueno, anem en busca del nostre punt d'agenda per cosetes que podem fer aquests propers dies. Avui som a dimarts i ja sabeu que hi ha diferents opcions per fer, hi ha també diferents poblacions que estan de festa major. Per l'horari ja us recomanem que avui a partir de 7:45 del vespre a l'ermita de Sant Salvador hi ha la ruta que s'ofereix de Sant Salvador a 7:45 de la tarda. Al parc de la Sínia de Calafell, a les 10 de la nit, hi ha cinema de terror a la fresca amb la pel·lícula La Sustància. Demà dimecres, al Vendrell, a la plaça del Tívoli, arriba a la cita de la música a la vila, el Festival de Música Tradicional, i arriba el concert del grup Xavi Aburrazaga a partir de les 10 de la nit a la plaça del Tívoli. I avancem una miqueta a coses que podeu fer dijous, que a partir de 12:15 als matins de Romi Cup a Sant Jaume dels Domenys a la Biblioteca Alfons Maceres. Deixeu-me que us avanci dues coses interessants que arriben els propers dies. Del 20 al 23 d'agost arriba a Cunit les Nits de Glòria, que ompliran la plaça Jaume Vidal de música en directe. Aquest enlloc es convertirà en l'escenari de les Nits de Glòria 2026, un cicle de concerts gratuïts que celebren del 20 al 23 d'agost, que arrenquen aquest dijous. El cicle obrirà el 20 d'agost amb Carme McRae Legacy, un homenatge de Susanna Scheiman Quartet en una de les grans veus del jazz del segle XX, considerada una de les cantants del jazz més destacades de l'actualitat. Susanna Scheiman oferirà un concert que arribarà ple de sensibilitat i molta elegància. L'endemà, el dia 21 d'agost, serà el torn de Guillermo Cides, un dels grans virtuosos internacionals del Chamac Stick. I la cita més destacada arribarà el dia 22, el proper dissabte, amb La Perra Blanco, una de les grans revelacions del rock and roll europeu, una banda liderada per Alba Blanco, que presentarà Love and Fears, el seu nou espectacle que combina la força del rockabilly i el rhythm and blues amb un viatge emocional entre l'amor i la por. El cicle es clourà el dia 23, el diumenge, amb The Hearts First Quartet i Oriol González Crazy, un trio que oferiran Gospel Barbershop, un espectacle que fusiona la espectacularitat veu del barbershop amb el jazz i el swing. Tots els concerts tindran lloc a la plaça Jaume Vidal a 11:45 i l'entrada és completament gratuïta. Recordeu, les Nits de Glòria arriben a Cunit el proper dijous fins diumenge. I avançant també un dels actes que ofereix a la població veïna de Cunit, el proper dia 29, ja avançant una miqueta en el mes, La població de Cunit recuperarà la xinguitada de Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiribai, una festa que està organitzada per l'Associació Joves de Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. Una jornada que començarà amb una concentració al primer xiringuito que participa. En total, el recorregut serà per 4 xiringuitos amb un pack amb consumicions i pistola d'aigua. És una guerra d'aigua per acabar la ruta en el que podeu, doncs, tothom pot participar. Una de les novetats més divertides d'aquesta edició serà la temàtica tropical. Els organitzadors animen a tots els participants a venir vestits de tropiquetos per participar en aquest concurs de vestuari. Tots els assistents que segueixen la temàtica es farà un sorteig d'un dinar o sopar per a dues persones a l'hotel Adia de Caunit i el guanyador es donarà a conèixer el mateix dia.
Recordeu, doncs, que podeu participar amb un preu de 15 euros i es pot adquirir en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. Un recorregut que passarà per el Tsunami Beach Cunit de Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Set Chiringuito. Si voleu més informació, doncs passeu per l'oficina de turisme de Cunit. Com sempre, un apunt. Avui som a dimarts, hi ha mercat municipal, mercat setmanal a l'Arbós i també a Calafell. Demà dimecres és mercat municipal a la Bisbal del Penedès. I recordeu la programació que us ofereix Ràdio El Vendrell. No podeu, si voleu, estar connectats amb la informació. A partir de 2:15 arriba l'informatiu amb l'edició migdia. Més tard arribarà la connexió amb xarxa. Ja sabeu que la tarda en estèreo l'he passat una miqueta cap al matí. És un matí diferent. I que a partir de les 8 del vespre arribarà l'edició vespre de l'informatiu. I la programació de Ràdio El Vendrell, ara també amb aquesta programació una mica en stand-by de l'estiu, us ofereix, com sempre, puntualment tota la informació del nostre municipi i comarca amb les notícies que arriben a les 2 del migdia puntual. Avancem una miqueta, ens enfilem ja amb aquesta recta final en busca de les 12 del migdia. Amb bona música, que no falti aquí, amb Ona 10-13, la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquesta Fangoria. Nosaltres no marxem. Me voy.

doncs en 12 minuts arribarem al punt de les 12 del migdia. Avui la nostra pregunta del dia llançada des d'una 13 en el que tots els que ens envieu un missatge de veu doncs regalarem dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues bosses corporatives ben xules per lluir-les aquest estiu, per passejar-les al súper, a la platja, a la piscina, on te vulgueu. Avui us estem preguntant els vostres gustos de vacances. Sou de fer vacances a l'estiu? Pues igual, mig. Sou de fer vacances al Nadal, en primavera? Quina és la millor època en la que considereu que es pot fer un viatge? Cert és que segons on te vagis, doncs hi ha èpoques més bones. Us agrada viatjar a l'estranger o preferiu... No us agrada, eh? Aquí, més a prop de casa, o fer turisme nacional d'illes, eh? Per exemple, Illes Canàries, les nostres fantàstiques Illes Balears. I aneu amb la vostra parella o aneu sense? O si sou solters, doncs si sou d'aquells que contracteu viatges per singles. Compartiu amb nosaltres les vostres opinions. Estarem encantats de sentir el vostre missatge al 686-101. No us talleu, som a l'estiu, segurament que esteu de vacances i ja sabeu que us podreu emportar aquestes tasses ben xules que tenim aquí a la ràdio i les podeu passejar per casa o per l'oficina, per us vingui de gust. 686-101-101. Sentim més música i ho fem amb els Viceversa. Hem rescatat aquesta versió de fa molts anys. En concret, el 2025 es celebraven el 30 any de la publicació de Tu piel morena, aquest tema d'ella. Els Viceversa em presentaven una nova versió de la mà de Xau Xamant, una cançó que tots recordem.

0: Tirabu.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs acabem de sentir a Rosalía amb una de les seves cançons importants i destacades des de Lux, el seu darrer treball. Ara està girant per tot el món amb la seva gira Lux. I anem en busca del Sopa de Cabra, Zu i Mon DJ. Aquesta cançó ja la coneixes. El Sopa presentaven una nova reinterpretació d'un dels seus temes més emblemàtics amb aquesta versió electrònica del famós tema Camins. Aquí el que s'hi arriba és una col·laboració destacada com Mon DJ i també Zu. Amb això nosaltres tocarem ja el punt de les 12 i us espero ara amb l'hora més musical i espero que participativa per part vostra, que estem llançant aquestes preguntes amb el que sortegeu entre els que ens envieu un missatge de veu al 686-9-1. Així que no falteu.

0: Girls.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Estás escoltant Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 en un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres, i també a Pals, en sentit Regencós. A més, també hi ha circulació lenta a la C66, entre Torrent i Palafrugell, en sentit sud, a la C63, entre Vidreres i Lloret de Mar, i també a la C33, entre Mollet i Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana, i a banda també un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida, i els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders s'estan registrant també alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Doncs benvinguts ara mateix, si passeu per aquí o continueu en la nostra sintonia de Ràdio El Vendrell. Ja estàs amb aquesta ja última horeta de 10, de Ona 10-13. I tenim una temperatura alteta, eh? Ara mateix tenim 32 graus de temperatura. Espero que us dic que estigueu ben refrigerats. I, bueno, si esteu de vacances, sabeu allò que diuen, no? Que sarna con gusto no pica. Però jo crec que estem canviant molt algunes coses aquest estiu, perquè això de sortir i estar completament amb aquesta xafogó ho portem malament. Bueno, encetem aquí la nostra última horeta, protagonista amb bons èxits, bona música, i ens agradaria molt la vostra participació del WhatsApp que tenim al 686-101. Avui us estem preguntant què és el que feu amb les vostres vacances. Si sou més de fer-les al Nadal, a la primavera, a la tardor, sou més de platja o sou més d'anar cap a la muntanya, cap a l'interior, què és el que busqueu, què és el que més us agrada fer? Hi ha gent que fa doncs vacances molt clones, eh? Gent que fa doncs fer conèixer la gastronomia, conèixer doncs la part més cultural. Hi ha gustos per tot arreu. Així que, si voleu compartir amb nosaltres, estarem encantats de que participeu enviant un WhatsApp al 686-101, que tenim tasses per esmorzar, bé, ben boniques, que quedaran en la vostra cuina. Regalem dues tasses i dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell. Així que estarem fins al punt de la una. Obrim ara aquesta última hora, com dèiem, l'hora més musical i espero participativa per part vostra. Comencem amb David Guetta i Peyton amb aquest Walking Away. Aquí estem, passant ja per els primers 20 minuts de l'hora en punt, les 12:07.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Aquest tema pràcticament ens donava la benvinguda al l'any 2006. Sembla mentida, però té uns quants anys. Amb ell vam descobrir un artista que posteriorment ens ha donat molts bons èxits. Parlem de Mika i aquest Relax, Take It Easy. Doncs aquí estem escalfant motors amb aquests migdies. Avui amb una calor acusada. 29, què dius, què dius? I tu, quan et marca el teu el calendari? És que tinc aquí el calendari. El termòmetre, que el tinc una miqueta. El meu està calentet, eh? Perquè encara que els aparells d'aire condicionat estan aquí a tope, doncs de vegades no donen abast. I tu, què fas a les teves vacances? Ho vols compartir amb nosaltres? Recorda que regalem dues tasses i dues bosses de mà de ràdio i televisió al Vendrell. Envia'ns un missatge de veu al nostre WhatsApp a 686-1011. No et quedis sense elles. Aquesta, David Otero. Bueno, doncs pues les vacances. Què és el que fas a les vacances? Si t'agrada anar a fer-les a l'estiu, sempre, forever. Jo soc de vacances d'estiu. Encara que t'atxitxarris. O et quedes a casa, que molta gent ho fa, eh? No, no, jo les vacances quedo a casa i descanso. Que això de matina, escolta'm, que una està tot l'any allí, despertador, despertador, despertador, i resulta que te'n vas de vacances, despertador, despertador. Bueno, doncs pues ho comparteixes amb nosaltres. 686-1011, el WhatsApp de Ona de O13.

doncs continuem, són les 11:17 del migdia, aquesta és la sintonia de Ràdio El Vendrell i ara anem en busca de potent tema, on te'l hi hagi, i si no el coneixes és bon moment per descobrir-ho. Ens quedem amb Patrick Hernández, aquest cantant francès que ens regalava música disco a finals de la dècada dels 70, aquest Born to be Alive, una cançó que es va convertir, podríem dir que en un fenomen internacional, el 79, liderava llistes d'èxits en nombrosos països i està consolidat com un dels grans himnes de la música disco. Bueno, qui no ho recorda?

0: Ràdio El... Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Doncs anem en busca de l'Oreja de Van Gogh, que com ja tots sabeu, estan de gira, celebrant el seu aniversari musical amb el retorn de la vocalista principal. Bueno, principal no, no sabríem ben bé què dir, la primera vocalista, perquè jo crec que la Maya té totes les qualitats i també tot l'èxit i el reconeixement merescut al llarg de la trajectòria, que ha estat gairebé 19 anys, 18 anys, por ahí, militant a l'Oreja de Van Gogh. Ella és l'Oreja de Van Gogh també. I aquesta la cançó que presentaven just que s'acabava l'any 2025 per donar la cara ara amb noves propostes amb Amaya. Todos estamos bailando la misma canción.

Aquesta cançó, quan es va publicar, bueno, pues hi havia el públic, aquell que sempre ha estimat a la Maya, i bueno, pues hi va tenir molts comentaris, algunes queixes. No s'esperava una tornada de l'Oreja de Van Gogh amb un tema molt més potent. Encara està per veure què ens oferiran, perquè ja diuen que estan preparant nou material després d'aquesta gira, que està tenint pues, sus cares A amb B i també les seves parts negres. Són les 12:24, no sé què feu, que no ens hem...

Una excel·lent col·laboració de grans gent de la música, encara que ja sabeu que de l'Enrique Iglesias diuen moltes coses. Però aquí està December Bueno, un tio d'aquells que fan màgia i amb el mitjà ens regalaven aquest Fuimos Lejos. Estem arribant a un quart ja, dos quarts d'una del migdia en aquesta edició d'avui dimarts, passant i traient fulles al calendari, que l'estiu passa ben ràpid. A veure si us poso en antecedents, que demà començarem una miqueta més tard, perquè, bueno, per coses de logística, sabeu, si demà una sala en el metge o coses d'aquestes. I demà, doncs, arrencarem la nostra ona 10-13 una miqueta més tard, però estarem aquí també en directe amb bona música. Bueno, ja sabeu que aquests minuts els dediquem a la música i també a la participació. Aquest estiu estan regalant tasses i bosses de Ràdio El Vendrell amb aquesta programació més festiva que passem pel matí i ens podeu doncs, enviar un missatge de veu. A on preferiu fer les vostres vacances? O si les feu ara a l'estiu o no, perquè sembla que és que a l'estiu tothom fa vacances. I de vegades no és així. Si ho voleu compartir amb nosaltres, doncs ja ho sabeu, envieu un WhatsApp de veu al 686-1101 i us podreu emportar una flamantassa, d'aquestes guapes, per fer un bon cafè pel matí, que sabran més musicals.

arribava de la mà d'Amy Stewart el 1979. Un dels majors èxits de l'era de la música disco, va ser número 1 en les llistes dels Estats Units per allà per primavera. I originalment és una cançó que estava escrita per Eddie Fall i que es va fer el 1966, però que arribava amb un estil completament diferent del que ara sentim.

veritat és que temassos com aquests t'aixequen a qualsevol situació en la que puguis estar així una mica, pues això, amb el cap cabizbajo, quasi. Boníssim tema que ens transporta a unes dècades meravelloses, fantàstiques, que tots recordem, i si no, que sempre està molt bé descobrir. I d'això també ho farem aquí, en aquest Ona 10-13. Són 2:15 d'una del migdia i 4 minuts. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Avancem una miqueta i ho fem ara de la mà de Celtas Cortos, que, com ja sabeu, aquest any 2026 estan celebrant els seus 40 anys. De fet, aquesta versió arriba de la mà d'Ara Malikian, una versió de la mà del Gravio Nolilista. Cuéntame un cuento. El proper 17 d'abril de l'any que ve estaran actuant a Tarragona amb motiu de la seva gira 40 anys contando cuentos.

persones que formen part de la nostra vida i també de noves generacions. Cuéntame un cuento, 20 d'abril, una de les cançons estrella de Celtas Cortos. Recorda, l'any que ve ja pots buscar la teva entrada, estaran actuant a Tarragona. Si els vols anar a veure en directe, estaran al Tarraco Arena. I anem en busca de més... més coses, més música i sobretot també ja sabeu que us estem acompanyant aquí fins al punt de la una del migdia. Doncs estem en aquest matí que acabem d'estrenar fa res. Ahir, arribàvem amb aquesta ona de 13, és la franja horària en la que us acompanyem, amb un espai on barregem una miqueta d'informació i també traspassem la música de la tarda al matí. Estem regalant entrades, perdó, estem regalant dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, de la nostra casa, així com dues bosses, entre els que ens envieu un WhatsApp de veu. Serà aquesta comunicació que ens ve molt de gust tenir-la amb tots vosaltres. I avui esteu trigant, Només ens heu de compartir amb nosaltres aquestes preguntes xorres que farem cada dia. Doncs avui que estem preguntant com feu les vostres vacances. Si sou d'agafar-les a l'estiu, si no, perquè hi ha gent que no li agrada viatjar a l'estiu. Prefereix una altra època de l'any o simplement també canviar la destinació. Les teves vacances són de muntanya, són de platja. Com te les distribueixes? Viatges sol, en companyia, amb la família, amb tota la família? Doncs ja saps, el 686-101. Però divendres arribarem també amb dos regals que donarem. Aquí, això sí, demanarem que compartiu amb vosaltres algun moment especial de la vostra joventut o d'ara, dels nous temps, perquè regalarem, ja us ho puc dir alt i clar. Ja sabeu que fa poques setmanes a la nostra, bueno, es traspassa una miqueta de la nostra comarca. Ha obert les portes al jardí de la discoteca Arcus. Segurament que tu has anat o estàs desitjant anar. Atenció, perquè divendres regalarem dues entrades amb consumició per anar a disfrutar d'un tardeu que ens ofereixen els amics de discoteca Arcus. Ja veuràs, ja veureu com li sortirà fum al telèfon. Així que heu d'estar a la guai. Així aprofitem aquest bon rotllo de Júbel que ens estava acompanyant ara mateix, passant per més música d'aquesta que ens agrada compartir, que fem amb aquest matí ja apuntant cap a la recta final de la una del migdia. Us ha quedat clar? 686-101-101. Avui regalem tasses i bosses de Ràdio Televisió al Vendrell.

oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Bueno, pues ara sí que toquem ja a 3:15 del migdia. Estem passant per aquesta jornada de dimarts en aquesta ona de 13. Música a la tope avui, ni mo. No esteu, No ho sento. Molt malament, Ja sabeu que si ens envieu un missatge de veu, voleu compartir amb tota l'audiència, només amb mi, Pues, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell, aquest estiu volem que tots els que ens sentiu, la part, perquè ara resulta que només tenim quatre cosetes per regalar cada dia. Podeu, doncs, emportar-vos unes tasses ben xules de Ràdio Televisió El Vendrell i dues bosses, aquestes que serveixen petó. Ens podeu enviar un WhatsApp de veu compartint amb nosaltres què és el com us organitzeu en les vostres vacances. Perquè ara tothom, jo estic de vacances, sí, jo també, i aquell també. Recorda el 686-101-101.

Quina energia que té el Miqui Núñez. La veritat és que porta una temporada molt, molt, molt exitosa, amb molts projectes. Un artista que no para de treballar, qualsevol diria... Bueno, qualsevol noi que té el seu marit, collons, que... Ui... Bueno, pues que és un gran presentador, és un gran músic i crea, doncs, els seus èxits com aquest que es diu un altre cop. L'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs ens apropem i ens anem a buscar de més música i en aquest cas ho fem amb els Cora, que estan triomfant amb el seu Perduts, tu i jo. Un tema, bueno, que pone així bon rotllazo i és estiu 100%.

Aquesta cançó, quan la sents una vegada, ja no te la pots treure del cap. Són els Cora amb el seu tema Perduts tu i jo, el projecte musical del DJ Tramuntana sota el segell dels Clipper Sounds, que s'ha consolidat com un dels èxits d'aquest estiu, i la veritat és que la cançó és un clau homenatge als estius de la Costa Brava, amb aquests ritmes poperos, molt electrònics, un viatge romàntic, nostàlgic, bueno, bonica la cançó, eh? No direu que no. Anem amb més coses? Doncs anem en busca amb el Pablo Alborán i la Indira Safir, que ens deixa amb aquest tema que es diu Vámonos de aquí. Nosaltres no marxem, encara estem aquí.

0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs amb la música de Frank Montasell i el seu ja conegut Texans Trencats, que també ens transporta cap a aquesta època festiva, ens acomiadem. Demà recordeu que arrencarem una miqueta més tard, cap a les 11 del matí, però aquí estarem, amb aquesta ona 10-13. No falteu, que tingueu una bona jornada. Sí.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. 7 ministres del govern espanyol compareixeran la setmana vinent al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences començaran el dia 25 amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i acabaran el 31 amb la ministra de Joventut, Cira Rego. Cada dia compareixerà un ministre diferent. Les compareixences arriben després que diversos ministres fossin citats pel Senat per explicar aquesta gestió de l'arribada de 80.000 persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, però no hi van assistir al·legant problemes d'agenda. I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada aquest matí pels vols de les 11 i deixa 3 ferits lleus. És el cinquè sisme registrat durant el dia d'avui i té l'epicentre al Deín a 5 quilòmetres de profunditat. El moviment s'ha arribat a notar en altres punts d'Andalusia, com ara Almeria, i s'emmarca en l'episodi sísmic que afecta la zona des del passat divendres. I Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic, quan els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir també 5 persones. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets que se sumen a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyers a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris en les seves botigues, quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes, de fet, duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres, volíem dir, per aquests incidents. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Cardedeu deixa vehicles al voral en sentit Tarragona. A banda, també hi ha afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona, a l'A2 a Esparreguera, a la C32 a Sant Boi i també a la C33 a Parets del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda, també, un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La Tecla a Casa. El Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies del dimarts 18 d'agost de 2026. Avui fa 90 anys que van assassinar Federico García Lorca i d'això en parlarem demà, perquè la Casa Cultural García Lorca Andalucía del Vendrell celebra com cada any el 18 d'agost un acte commemoratiu. El saludem, la Marga Márquez, a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, en nom del Jordi Graell, que ens farà la crònica de l'esport, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Un gran titular, Maria Carme Cardó és una de les 10 persones candidates al Premi Llengua Nacional, que seria justíssim que li donessin. Començarem l'informació.

0: informatiu explicant els detalls d'aquesta convocatòria per votació popular, així que ja es poden afanyar. D'altra banda, parlarem dels dilluns al MAC, l'espectacle que es va fer ahir al Museu Àngel Guimerà amb l'escriptora Mònica Ferrer i Nil Vinyes al violoncel presentant un espectacle que porta el nom de Benvingut Guimerà. Després, una cosa molt interessant. Un banc de llavors que funciona a la comarca en un projecte que es diu Eixarcolant. Recuperació del patrimoni de llavors i també de la cultura agrícola local. I finalment una controvèrsia que ens explica que no és veritat que oficialment la platja de les Madrigueres sigui una platja nudista, com explicava ahir en aquests mateixos serveis informatius la gent del Club Naturista de Catalunya. Més notícies breus, entre d'altres, una afectació a la línia ferroviària per un atropellament, els esports i la previsió meteorològica, a veure si és veritat que de cara a dijous les coses canviaran. La filla predilecta del Vendrell, Maria Carme Cardó, és una de les candidates al Premi Llengua Nacional que atorga l'associació del mateix nom. La seva és una de les 10 propostes presentades a petició popular i que escull directament la població a través d'una votació per internet. L'entitat ha valorat el seu compromís i activisme constant a favor de la cultura i de la llengua. Ens ho explica Lolo García.
1: Al llarg dels seus gairebé 100 anys de vida, Mari Carme Cardó s'ha caracteritzat per la seva aposta per la llengua i la cultura. Professora de català durant la dictadura i els primers anys del canvi de règim, la filla predilecta del Vendrell ha mantingut intacte un compromís insubornable amb la pedagogia i la defensa de l'educació en la llengua pròpia, especialment des de l'escola Àngel Guimerà, de la que fou directora. Una tasca que l'ha dut, entre moltes altres iniciatives, a participar de la creació de la Fundació Santa Teresa, l'impuls del Festival de Teatre Infantil del Baix Penedès, la creació del concurs literari de Sant Jordi del Vendrell i la participació en l'associació musical Pau Casals. Tot plegat, uns mèrits que l'han valgut per esdevenir finalista del Premi Llengua Nacional en la categoria de votació popular, ja accessible des de la web de l'associació Llengua Nacional. A banda de la candidatura de Mari Carme Cardó, també n'hi ha d'altres, com el Centre d'Agermanament Occitano-Català, el Correllengua Germanat, Adhesius pel Català i el canal de YouTube El Trinxeraire. El termini per a les votacions està obert fins al 15 d'octubre.
0: Esperem que guanyi aquesta distinció, que serà absolutament merescuda com les altres que acumula Maria Carme Cardó en defensa de la cultura i també del patrimoni de la llengua catalana, fins i tot amb la cessió d'edificis de la seva propietat a l'Ajuntament del Vendrell. Més coses. Seguim parlant de cultura perquè la Casa Museu Àngel Guimerà ha acollit aquest dilluns al vespre Benvolgut Guimerà, un espectacle, en aquesta ocasió a càrrec de Mònica Ferrer i Nil Vinyes, que s'inclou dins el programa Els dilluns al MAC, Museu Àngel Guimerà. És una proposta poètica i musical on es ficciona, mitjançant la lectura d'un seguit de cartes, la repercussió que va tenir l'estrena l'any 1908 de L'Aranya, una de les grans darreres produccions d'Àngel Guimerà. Una obra no gaire coneguda a dia d'avui, però que va tenir un fort impacte entre el públic català d'ara fa un segle. Aquí escoltaran música i també el recitat de Mònica Ferrer.
2: Fa temps que una obra no em commovia tan profundament ni em donava la impressió de contemplar un tros de vida tan veritable.
1: Tot i que el seu elevat nivell d'autoexigència va provocar que mai estigués del tot satisfet amb les seves obres, el Teatre de Guimerà, així com la seva poesia, va commocionar milers d'espectadors de Catalunya i més enllà. un impacte que duia a alguns dels seus seguidors a escriure-li cartes compartint experiències i l'impacte que les seves històries provocaven entre el públic. Una sacsejada de sentiments de la que no s'escapava ni la seva producció més desconeguda.
3: Doncs avui venim a presentar Benvolgut Guimarà, que és un espectacle de cartes dirigides de diferents espectadors de les èpoques que parlen doncs, de que van anar a veure l'Aranya, que és una obra molt desconeguda. I el que fem avui és llegir fragments de l'Aranya, aquesta obra tan desconeguda, i tota aquesta correspondència que s'ha ficcionat per fer aquest espectacle.
1: En una nova sessió dels dilluns al MAC, Mònica Ferrer i Nil Vinyes han donat veu als espectadors que a començaments del segle XX revisitaven en forma de missiva l'Aranya, una de les obres menys representades d'Àngel Guimerà, però a la vegada una de les més impactants, atesa la contundent temàtica abordada, la fi de la classe menestral barcelonina enmig del drama d'una parella incapaç d'engendrar la tan desitjada descendència. Un espectacle on música i paraula viatgen de la mà.
4: Jo vinc a portar aquesta part musical a l'espectacle. També acompanyaré, mentre la Mònica llegeix les cartes, doncs acompanyo amb música, amb el cello, i després ja quan entrem a la lectura de l'Aranya, doncs també ja participo en aquest toc teatral, doncs interpretant alguns dels personatges que apareixen.
1: El públic assistent ha pogut gaudir d'aquest espectacle basat en la recepció que el 1908 va tenir l'Aranya, per a molts l'últim gran drama escrit per Guimerà. Un joc entre realitat i ficció que esdevé la penúltima convocatòria dels dilluns al MAC, un cicle cultural que pren vida a la terrassa de la Casa Pairal de l'escriptor i que es tanca la setmana vinent amb un recital dedicat a dones pioneres de la música catalana dels segles XIX i XX a càrrec de Griselda Ramon i Àlex Jordi.

0: saben, dilluns vinent, nova activitat dels dilluns al Museu Àngel Guimerà. Ara els oferim un reportatge extraordinari, perquè recuperar les varietats agrícoles tradicionals del territori i crear un banc de llavors perquè no es perdin és l'objectiu del projecte impulsat pel col·lectiu Eixarcolant i que ja s'està desplegant també al Baix Penedès. Coneixem de ben a prop com funciona aquesta iniciativa, que compta amb ajuts de la Fundació Pinay. És un reportatge de Sílvia Martínez, dins la qual l'escoltarem. Joel Cruells, coordinador del projecte Eixarcolant, Stephanie Nuki, que és membre de la Junta de Llavors, i Judit Soteres, que és cap de l'Acció Social i Voluntariat de la Fundació Pinay.
1: Preservar les plantes oblidades és la comesa del col·lectiu Eixarcolant, plantes silvestres que tenen usos alimentaris i medicinals i les varietats agrícoles tradicionals, ornamentals o d'arbres fruiters. El projecte es va estenent arreu del territori i ha arribat també al Baix Penedès. El primer pas és fer una cerca etnobotànica per trobar pagesos de tota la vida que tinguin llavors, esqueixos o bulbs que convingui preservar.
2: I es comencen a fer entrevistes anant pels pobles, pels horts i per les masies a buscar els pagesos de tota la vida. Els hi diem com el que és un patrimoni agrícola molt important que ha costat molt d'aconseguir, no? Generació, regeneració, mantenint-se, i ara de cop ens trobem sense relleu generacional, no? Llavors busquem aquesta gent amb ganes i a mort que diguin, jo vull participar, vull multiplicar i renovar aquestes llavors, no? I llavors les llavors que hem trobat d'un pagès gran que no sap ja a qui donar-li, li donem a una persona que en té ganes de multiplicar-la, li fem un seguiment i una formació per tal de preservar aquesta varietat tal com és, que no s'hibridi i que es mantingui les característiques que s'ha mantingut durant 50 o 100 anys.
1: El Josep Coll és pagès i es cuida d'aquesta finca de Llorenç del Penedès. És un dels 75 informants de la comarca que ja participa en el projecte. A l'altra banda hi ha l'Stephanie, que a banda de ser la seva jove, és membre de la Junta del Banc de Llavors. Els voluntaris han d'omplir un formulari explicant les característiques del seu hort i els recursos de què disposen. A partir d'aquí es decideix quina varietat poden multiplicar.
3: Som una xarxa de persones col·laboradores, totes voluntàries, que l'únic requisit necessari és voler conservar les llavors i tindre un petit tros d'hort. Fins i tot hi ha gent que ho fa en torretes, no?, al balcó de casa. Llavors, nosaltres els facilitem aquestes llavors antigues i la tasca que tenen aquests dos col·laboradors és agafar aquest planter, que a vegades els donem el planter, o aquesta llavor, sembrar-la directament. Una part de la llavor se la pot quedar la pròpia persona per ella mateixa, i una altra part la tornem a incorporar al banc de llavors. I així sempre tenim aquesta llavor renovada.
2: Quan recollim tota aquesta informació, decidim quina varietat podria multiplicar, és més idònia per multiplicar en aquella terra, els hi preguntem a veure si els hi agradaria fer-la, i llavors els hi proporcionem el planter ja fet perquè sigui el màxim fàcil possible, i una formació, no?, de com cultivar i de com recollir la llavor. I el seguiment és, els anem recordant, si podeu fer fotos quan fa la primera floració, o cada mes, com va creixent, i li anem fent un seguiment amb un grup de WhatsApp que estem totes allà i ja anem compartint, mira, jo ja el tinc així crescut, a mi ja em comença a florir. I llavors, quan comença a obtenir la llavor, tornem a recordar, mira, aquesta llavor es recullet d'aquesta manera, i l'heu de conservar ben seca d'aquesta altra manera, i quan puguem l'agruparem tota i la ficarem al banc de llavors.
1: Una de les varietats que ha plantat l'Estefani és l'albergínia llarga negra del Penedès.
3: Molts informants ens havien comentat que l'albergínia que es feia antigament era llarga, negra i estreta, que era típica per fer escalivada. No recorden altres tipus, ni rodones, ni blanques, ni... Recorden aquesta? I de fet aquesta llavors la va donar un informant, i aquest any estem fent una bona collita per poder tindre una bona quantitat de llavor en el banc, per poder compartir amb els nostres dos col·laboradors aquesta varietat, no?, perquè es torni a cultivar, no?, i amb una miqueta de sort també que arribi a altres persones.
1: A banda de les albergínies que s'han plantat en aquest hort, el Josep també recull llavors de diferents varietats de fava.
4: Teníem les faves, que ara és el temps vindrà el temps de sembrar-les. Les més primerenques són aquestes, dites, dites Reina Mora, que ja ho veieu de quin color són, i s'assemblen ara, últims d'agost, primers de setembre. Llavors, hi ha aquestes anomenades flautes d'Alforja, que aquestes són molt maques, ja es veu. Tenen molts grans, entre 6-8 grans, i són, es fan una mica més tardanes. Aquestes produeixen prou, són varietats antigues, i estan molt bé, més són bones. Jo ho faig com si ho fes per mi, normal. I si venen i els hi haig d'explicar, els hi explico. No escric cap diari, no. Faig la meva vida normal. Aquesta ve que reconegui que abans ja es feien aquestes plantes, que sempre hi han sigut, i que ja n'hi ha prou de que sempre s'hagi de produir més, sempre s'hagi de fer més. I llavors arriba un moment que no sabem què mengem.
3: Aquestes llavors no volem que estiguin dins d'una nevera. Volem que estiguin als horts, perquè així les podem anar renovant. Les llavors tenen una caducitat, per així dir-ho. Llavors necessitem any rere any, o en un període de temps concret, depenent de la llavor, anar-les posant als horts i obtenir llavor renovada i amb vitalitat, no?, per tornar a germinar aquesta llavor.
2: Tan important és aquesta feina d'aconseguir les llavors, no?, com la feina que hi ha posteriori d'aquests anys de... que venen, perquè s'ha d'anar multiplicant i conservant viu aquest banc de llavors. No pot ser que la tinguem allà congelada. Necessitem gent voluntària amb ganes de cultivar-les i de multiplicar-les per preservar aquest llegat viu.
1: De moment ja s'han recollit 54 entrades de material genètic al Baix Penedès, que se sumen a les moltes varietats que es van conservant arreu del país. El projecte Recuperació de Varietats Agrícoles Tradicionals al Baix Penedès compta amb ajuts de la Fundació PINAE.
5: Impulsant iniciatives que ajuden a la sostenibilitat del territori, que connecten amb generacions i que preserven aquest patrimoni, apostem, no?, per aquest tipus d'iniciatives i donar recolzament amb aquestes activitats que es poden realitzar gràcies a les entitats que hi estan treballant.
1: El projecte forma part de la convocatòria d'Impuls al Territori.
0: I ara mirem cap a la platja, i concretament cap a la platja de les Madrigueres, perquè l'ordenança de platges del Vendrell no qualifica de platja naturista cap de les del litoral vendrellent. En canvi, el Club Nudista de Catalunya afirma que la platja de les Madrigueres és oficialment nudista o naturista i la inclou al mapa de platges nudistes de Catalunya del seu web. De fet, aquest diumenge, en un acte reivindicatiu d'aquesta entitat, van reclamar que l'Ajuntament del Vendrell senyalitzés com a nudista la platja de les Madrigueres, i l'ordenança diu que això no pot ser. Aquí exposem tots els materials i aquesta controvèrsia. Escoltaran Anna Renard, del Club Naturista de Catalunya, i també Marta Tovella, regidora de platges. El Club Català de Naturisme defensa que la platja de les Madrigueres és, oficialment, gràcies a un acord municipal, una platja nudista. De fet, aquesta entitat la inclou dins el seu mapa de platges nudistes catalanes. Això no es correspon amb el que diu l'ordenança de platges del Vendrell.
6: Sí, sí, que sí, està aprovat per l'Ajuntament i sí, sí, és oficial, eh? Però clar, ja pots veure que els textils ens guanyen. Sí que són tolerants, però sempre som una minoria. Hi ha qui no ens diu res, però hi ha qui ens mira malament, rondina, etc. Però és igual, nosaltres continuarem defensant els espais nostres.
0: L'article 36 de l'ordenança de platges del Vendrell diu literalment que les platges del terme municipal, tampoc la de les Madrigueres, no es consideren de tradició naturista per diverses raons.
7: No, això no és veritat. Nosaltres no hem tingut mai al Vendrell, no he tingut mai cap platja de tradició naturista ni nudista, i no n'hi ha cap que sigui autoritzada, però no, no perquè estiguem en contra del nudisme, sinó perquè són, per idiosincràsia, que té les platges, no, no hi ha espais on es pugui preservar la intimitat de les persones que fan nudisme. I especialment a les madrigueres, que és l'única zona renaturalitzada i preservada que tenim, no s'hi poden compatibilitzar amb altres usos, perquè l'objectiu és mantenir la platja verda, i per això estem fent els esforços per renaturalitzar-la. Bueno, en principi, si hi ha alguna denúncia, es tramita, però en principi no són platges adequades ni autoritzades per fer nudisme ni naturisme.
0: És per aquest motiu que l'ordenança no contempla, com demanen els naturistes, que se senyalitzi cap platja del litoral vendrellenc com a platja nudista. Diumenge passat, en un acte reivindicatiu, el Club Naturista de Catalunya va reclamar la senyalització de la platja de les Madrigueres com a platja nudista. Més coses. Problemes als trens. L'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges està complicant la mobilitat de les diferents línies regionals que travessen el Baix Penedès. La incidència, de moment, ha generat retards de 45 minuts de mitjana. Segons ha informat Rodalies, les línies R13, 14, 15, 16 i 17 acumulen demores de 45 minuts de mitjana a causa de l'atropellament d'una persona. La circulació ferroviària entre Vilanova i la Geltrú i Sitges havia quedat interrompuda cap a les 11 del matí a causa d'aquesta incidència, tot i que Rodalies informa que s'ha pogut reprendre el servei, però per una única via. Pel que fa a la R2, aquesta ha mantingut la freqüència, segons Rodalies, de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, però amb parades a totes les estacions. L'afectació arriba que després que a primera hora del matí es resolgués una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit que afectava la R2 Sud i també les línies regionals que havia provocat retards aleshores de fins a 30 minuts.

0: Dos notícies d'agenda. La plaça del Tívoli viatjarà aquest dimecres a partir de les 10 de la nit al País Basc. Ho farà amb la música de Xavi Aburruzaga, que és el tercer concert del cicle Música a la Vila. Aburruzaga és mestre de la triquetitza, un tipus d'acordió diatònic, és a dir, composat per 7 notes musicals i que és molt popular al País Basc i ha sonat unes quantes vegades al Festival Música a la Vila. Aburruzaga és natural de Portugalete. Va començar a estudiar solfeig i a tocar acordeó de piano amb 7 anys. Als 12, de la mà de Rufino Arrola, va entrar en l'estudi de la triquitritza, en la qual ha esdevingut un referent. És molt popular, ha creat una escola per aprendre i per ensenyar a tocar l'instrument, que es diu Triquileco, i a més ha editat un llibre amb partitures dels millors triquitilaris. El concert, insistim, aquest dimecres, dia 19 d'agost, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Tívoli, completament gratuït, dins el programa de Música a la Vila. Ara una convocatòria més, diferent, que també inclou música. Aquest divendres, Santa Oliva acollirà l'onzena edició de Música a les Vinyes. És una passejada nocturna per l'entorn rural del municipi, majoritàriament de vinyes, organitzada per l'Associació per a la Difusió Històrica de Santa Oliva amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat. Al llarg del recorregut, els caminants s'aturaran en diferents paratges per escoltar música en viu i al final de la passejada tindrà lloc un concert de cloenda. La proposta és única a la comarca i guanya participants en cada edició. Els organitzadors demanen, això sí, als participants que portin algun element d'il·luminació, calçat còmode i també aigua. La sortida aquest divendres serà a les 10 de la nit des de la plaça Europa.
1: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb el debut a la pretemporada del Club d'Esports Vendrell, els jugadors d'Àlex Sukhoviev, que tot just doncs, fa una setmana que van tornar a la feina després de les vacances, afrontaven el seu primer amistós aquest dissabte al camp del Capellades, un equip de categoria superior, ja que és un equip que enguany competirà a segona catalana. I bé, doncs és un partit que finalment doncs, els locals van acabar portant per 2-1. I bé, doncs, per saber una mica doncs, amb quines sensacions van acabar els roig i negres, doncs ens acompanya, com sempre, el míster, que és l'Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, como decía, ¿no? Primer amistoso de la pretemporada. No sé con qué sensaciones acabasteis.
3: Bueno, aún nos falta muchos jugadores y hemos entrenado hemos hecho dos entrenos y la verdad que el partido fue bastante duro porque el rival ha emitido buena intensidad, tenían muchos cambios, nosotros hemos tenido una plantilla muy corta, hemos subido algún juvenil con nosotros, había gente de prueba, pero bastante bien, el campo es muy pequeño, pero sensaciones es muy buenas, de verdad, para ser el primer partido y que entrenamos solo dos días. Buenas sensaciones, hemos competido muy bien, para mí hemos jugado mejor, pero claro, al final pretemporada no importa mucho el tema de resultados, más importante que cogen forma, mejoren técnicamente, tácticamente. Y todo esto, bueno, buenas sensaciones, el equipo ha competido bien, hemos tenido bastante balón, defendemos bastante bien, atacamos bien, había cosas buenas, había malas, pero bueno, por lo menos ahora sabemos que tenemos que mejorar y repito, falta mucha gente aún, no, a final de mes no vamos a tener plantilla completa, que mucha gente está fuera, por eso, bueno, para hacer un partido, primer partido con plantilla que tenemos, con buen rival, competimos bastante bien.
2: Y ahora, bueno, esto que sigue, porque el domingo pues visitáis el campo de la Cava y, bueno, un nuevo test para intentar pues seguir pues cogiendo un poco ese ritmo, ¿no?
3: Sí, coger ritmo, jugadores que quieran aprobar, a ver si podemos fichar alguno, a ver cómo trabajamos esta semana y a ver si domingo podemos practicar algo que hemos trabajado durante la semana, algo táctico, pero para esto necesitamos plantilla más o menos más amplia que semana pasada. A ver qué tal, hoy hacemos primer entreno de semana y a ver cómo estamos.
2: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias y mucha suerte para este partido.
3: Muchas gracias.
2: Àlex Ojeda, entrenador del Club d'Esports Vendrell, veuran aquest primer amistós de la pretemporada que, com dèiem, va acabar amb derrota per 2-1 a Capellades i ara, com dèiem, centrant-nos en aquest nou amistós que serà aquest diumenge al camp de la Cava.
0: Previsió del temps, sense gaires novetats, segurament fins divendres. Avui, demà, dimecres i també dijous, les temperatures es mantindran com aquests dies. Al Vendrell, concretament, mínimes de 23, en el millor dels casos, i màximes que poden arribar als 34. De mica en mica poden anar apareixent núvols que donin la sensació d'inestabilitat, que possiblement el que donaran és sensació d'aixafogó. Les coses començaran a canviar a partir de dijous i segurament divendres, que és quan es preveu que les mínimes siguin de 20, una cosa que fa més de 2 mesos que no vivim al Vendrell, i que les màximes no passin de 31, que també seria una excepció. De fet, per divendres la possibilitat de pluja és gairebé del 90%, una possibilitat de pluja que s'hauria de mantenir, tot i que una mica a la baixa, dissabte i també diumenge, amb temperatures, insistim, entre els 20 i, en algun cas, sense arribar als 30 graus. I una cosa més, perquè, bueno, tindrà la seva agenda. Aquest divendres comença la festa major de l'Arbós, que durarà fins al dia 26. El divendres és el dia del pregó, que farà mossèn Lluís Simón Pasqual. El dissabte és el dia del seguici popular, amb el ball parlat de Sant Julià i exhibició folklòrica. El diumenge és el dia de la Gran Diada Castellera, amb castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i la colla local, els Minyons de l'Arbós. I pels que són molt de l'Arbós, diumenge a la nit, segurament el moment més esperat, l'auto sacramental i la carretillada del Ball de Diables de l'Arbós. Dilluns 24 estarà dedicat als més petits. I enguany se celebren els 65 anys, ni més ni menys, de l'Esbar Sant Julià i els 45 del Ball de Diables Infantils. L'Arbós és la cita d'aquest cap de setmana. I d'aquesta manera arribem al final. Tornem en pròximes edicions de l'informatiu. De moment això és tot. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 250.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
4: El migcampista de Madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets d'una banda.
0: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals 9 menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sortit. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de pues, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després pues, van intentar pernotar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
0: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat gran nada.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
0: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la setena biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la setena biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
0: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patrícia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: En punt un quart de tres, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
2: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: I quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
2: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
2: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
0: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
2: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
17: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
18: Parla de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal, era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
17: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. Us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Semblàs.
19: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
20: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
19: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
21: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
22: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
21: El camí barreja joventut i veterania.
23: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, va descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
24: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
21: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
0: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de Blot FM, Natàlia Moreno.
25: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves i adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortir dels espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
26: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder, doncs, millorar una cosa molt important, que és la nostra cultura.
25: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
27: A menudo me recuerdas a alguien.
0: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
27: No, sin miedo.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
0: Arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
1: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: Rodri ja és realitat. El que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del club blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
3: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
4: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió, i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón, en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar el triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
5: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar

0: les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
3: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
0: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Canal Reus, Alba Corchero.
6: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
7: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
6: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
4: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
8: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
9: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
10: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
9: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: I us ho explicàvem en titulars. Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
11: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
12: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? A les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
11: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
12: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
11: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
0: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
2: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
0: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
13: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació, les obres. Això sí, no començaríem fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
0: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
14: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
15: La part de restauració va una, la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
14: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut 2 línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
16: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
17: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres també siguin molt inferiors i ens ha permès posar en un temps rècord posar en marxa aquesta nova escola bressol.
16: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una 60ena i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: Passa un minut de 3 quarts de 3. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
2: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
2: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, juntament amb dues víctimes en estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la Séquia del Cap.
2: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
18: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
19: Parla de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal, era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja teníem assimilat això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
18: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: I ara sí, moment per la cultura. El Cirque du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens explica la Maria Semblàs.
20: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
21: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem un contracte.
20: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
22: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
23: Pensant en tots, també en els cavalls,
1: Doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
3: El camí barreja joventut i veterania.
5: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, a descansar, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocois, carregàvem el que viuen i cap a Tarragona.
23: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
3: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo...
0: Ara sí, arriben els esports. Ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final, sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
6: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà. Escoltem el protagonista.
8: I'm gonna give it everything I have and...
9: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
8: I'm excited.
3: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al parc sobre les vies, al punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls. Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. Els Mossos reforçaran els pròxims dies les gestions al treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'oficina de relacions amb el cos per trobar de mirar solucions a aquest conflicte. I Cambrils ha recordat avui les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones en l'acte. Hi han participat representants polítics i policials en l'atemptat a Cambrils. Va morir, recordem, una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde.
2: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris al del fanatisme.
1: I el govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no hi pot haver cap enviament d'ajuda. I el Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor era un home. Per tant, conclouen que el canvi no suposa efectes retroactius. I 4 persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, segons els bombers. Una de les víctimes està traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre 2 més, menys greus, han estat evacuades al mateix centre i una 4, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell. Per cert que està activat en fase de prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sobre a totes les comarques del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost.
0: de 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tu boca.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. No matter what, you...

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: La llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies del dimarts 18 d'agost de 2026. Avui fa 90 anys que van assassinar Federico García Lorca i d'això en parlarem demà, perquè la Casa Cultural García Lorca Andalucía del Vendrell celebra com cada any el 18 d'agost un acte commemoratiu. El saludem, la Marga Márquez, a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, en nom del Jordi Graell, que ens farà la crònica de l'esport, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Que amb l'antitular, Maria Carme Cardó és una de les 10 persones candidates al Premi Llengua Nacional, que seria justíssim que li donessin. Començarem l'informatiu explicant els detalls d'aquesta convocatòria per votació popular, així que ja es poden afanyar. D'altra banda, parlarem dels dilluns al MAC, l'espectacle que es va fer ahir al Museu Àngel Guimerà amb l'escriptora Mònica Ferrer i Nil Vinyes al violoncel, presentant un espectacle que porta el nom de Benvingut Guimerà. Després, una cosa molt interessant. Un banc de llavors que funciona a la comarca en un projecte que es diu Eixarcolant. Recuperació del patrimoni de llavors i també de la cultura agrícola local. I finalment una controvèrsia que ens explica que no és veritat que oficialment la platja de les Madrigueres sigui una platja nudista. Com explicava ahir en aquests mateixos serveis informatius la gent del Club Naturista de Catalunya. Més notícies breus. Entre d'altres, una afectació a la línia ferroviària per un atropellament, els esports i la previsió meteorològica, a veure si és veritat que de cara a dijous les coses canviaran. La filla predilecta del Vendrell, Maria Carme Cardó, és una de les candidates al Premi Llengua Nacional que atorga l'associació del mateix nom. La seva és una de les 10 propostes presentades a petició popular i que escull directament la població a través d'una votació per internet. L'entitat ha valorat el seu compromís i activisme constant a favor de la cultura i de la llengua. Ens ho explica Lolo García.
3: Al llarg dels seus gairebé 100 anys de vida, Mari Carme Cardó s'ha caracteritzat per la seva aposta per la llengua i la cultura. Professora de català durant la dictadura i els primers anys del canvi de règim, la filla predilecta del Vendrell ha mantingut intacte un compromís insubornable amb la pedagogia i la defensa de l'educació en la llengua pròpia, especialment des de l'escola Àngel Guimerà, de la que fou directora. Una tasca que l'ha dut, entre moltes altres iniciatives, a participar de la creació de la Fundació Santa Teresa, l'impuls del Festival de Teatre Infantil del Baix Penedès, la creació del concurs literari de Sant Jordi del Vendrell i la participació en l'associació musical Pau Casals. Tot plegat, uns mèrits que l'han valgut per esdevenir finalista del Premi Llengua Nacional en la categoria de votació popular, ja accessible des de la web de l'associació Llengua Nacional. A banda de la candidatura de Mari Carme Cardó, també n'hi ha d'altres, com el Centre d'Agermanament Occitano-Català, el Correllengua Germanat, Adhesius pel Català i el canal de YouTube El Trinxeraire. El termini per a les votacions està obert fins al 15 d'octubre.
1: Esperem que guanyi aquesta distinció, que serà absolutament merescuda com les altres que acumula Maria Carme Cardó en defensa de la cultura i també del patrimoni de la llengua catalana, fins i tot amb la cessió d'edificis de la seva propietat a l'Ajuntament del Vendrell. Més coses. Seguim parlant de cultura perquè la Casa Museu Àngel Guimerà ha acollit aquest dilluns al vespre Benvolgut Guimerà, un espectacle, en aquesta ocasió a càrrec de Mònica Ferrer i Nil Vinyes, que s'inclou dins el programa Els Dilluns al MAC, Museu Àngel Guimerà. És una proposta poètica i musical, on es ficciona, mitjançant la lectura d'un seguit de cartes, la repercussió que va tenir l'estrena l'any 1908 de L'Aranya, una de les grans darreres produccions d'Àngel Guimerà. Una obra no gaire coneguda a dia d'avui, però que va tenir un fort impacte entre el públic català d'ara fa un segle. Aquí escoltaran música i també el recitat de Mònica Ferrer.
4: Un tros de vida tan veritable.
3: Tot i que el seu elevat nivell d'autoexigència va provocar que mai estigués del tot satisfet amb les seves obres, el Teatre de Guimerà, així com la seva poesia, va commocionar milers d'espectadors de Catalunya i més enllà. Un impacte que duia a alguns dels seus seguidors a escriure-li cartes compartint experiències i l'impacte que les seves històries provocaven entre el públic. Una sacsejada de sentiments de la que no s'escapava ni la seva producció més desconeguda.
5: Doncs avui venim a presentar Benvolgut Guimerà, que és un espectacle de cartes dirigides de diferents espectadors de les èpoques que parlen que van anar a veure L'Aranya, que és una obra molt desconeguda. I el que fem avui és llegir fragments de L'Aranya, aquesta obra tan desconeguda, i tota aquesta correspondència que s'ha ficcionat per fer aquest espectacle.
3: En una nova sessió dels dilluns al MAC, Mònica Ferrer i Nil Vinyes han donat veu als espectadors que a començaments del segle XX revisitaven en forma de missiva L'Aranya, una de les obres menys representades d'Àngel Guimerà, però a la vegada una de les més impactants, atesa la contundent temàtica abordada, la fi de la classe menestral barcelonina enmig del drama d'una parella incapaç d'engendrar la tan desitjada descendència. Un espectacle on música i paraula viatgen de la mà.
6: Jo vinc a portar aquesta part musical a l'espectacle. També acompanyaré, mentre la Mònica llegeix les cartes, doncs acompanyo amb música, amb el cello, i després ja quan entrem a la lectura de L'Aranya, doncs també ja participo en aquest toc teatral, doncs interpretant alguns dels personatges que apareixen.
3: El públic assistent ha pogut gaudir d'aquest espectacle basat en la recepció que el 1908 va tenir L'Aranya, per a molts l'últim gran drama escrit per Guimerà. Un joc entre realitat i ficció que esdevé la penúltima convocatòria dels dilluns al MAC, un cicle cultural que pren vida a la terrassa de la Casa Pairal de l'Escriptor i que es tanca la setmana vinent amb un recital dedicat a dones pioneres de la música catalana dels segles XIX i XX a càrrec de Griselda Ramon i Àlex Jordi.

0: ho saben, dilluns vinent, nova activitat dels dilluns al Museu Àngel Guimerà. Ara els oferim un reportatge extraordinari, perquè recuperar les varietats agrícoles tradicionals del territori i crear un banc de llavors perquè no es perdin és l'objectiu del projecte impulsat pel col·lectiu Eixarcolant i que ja s'està desplegant també al Baix Penedès. Coneixem de ben a prop com funciona aquesta iniciativa, que compta amb ajuts de la Fundació Pinae. És un reportatge de Sílvia Martínez, dins la qual l'escoltarem. Joel Cruells, coordinador del projecte Eixarcolant, Stephanie Nuki, que és membre de la Junta de Llavors, i Judit Soteres, que és cap de l'Acció Social i Voluntariat de la Fundació Pinae.
1: Preservar les plantes oblidades és la comesa del col·lectiu Eixarcolant. Plantes silvestres que tenen usos alimentaris i medicinals i les varietats agrícoles tradicionals, ornamentals o d'arbres fruiters. El projecte es va estenent arreu del territori i ha arribat també al Baix Penedès. El primer pas és fer una cerca etnobotànica per trobar pagesos de tota la vida que tinguin llavors, esqueixos o bulbs que convingui preservar.
2: I es comencen a fer entrevistes anant pels pobles, pels horts i per les masies, a buscar els pagesos de tota la vida. Els hi diem com el que és un patrimoni agrícola molt important que ha costat molt d'aconseguir, no? Generació, regeneració, mantenint-se, i ara de cop ens trobem sense relleu generacional, no? Llavors busquem aquesta gent amb ganes i a mort que diguin, jo vull participar, vull multiplicar i renovar aquestes llavors, no? Llavors les llavors que hem trobat d'un pagès gran que no sap ja a qui donar-li, li donem a una persona que en té ganes de multiplicar-la. Li fem un seguiment i una formació per tal de preservar aquesta varietat tal com és, que no s'hibridi i que es mantingui les característiques que s'ha mantingut durant 50 o 100 anys.
1: El Josep Coll és pagès i es cuida d'aquesta finca de Llorenç del Penedès. És un dels 75 informants de la comarca que ja participa en el projecte. A l'altra banda hi ha l'Stephanie, que a banda de ser la seva jove, és membre de la Junta del Banc de Llavors. Els voluntaris han d'omplir un formulari explicant les característiques del seu hort i els recursos de què disposen. A partir d'aquí es decideix quina varietat poden multiplicar.
3: Som una xarxa de persones col·laboradores, totes voluntàries, que l'únic requisit necessari és voler conservar les llavors i tindre un petit tros d'hort. Fins i tot hi ha gent que ho fan torretes, no?, al balcó de casa. Llavors, nosaltres els facilitem aquestes llavors antigues i la tasca que tenen aquests dos col·laboradors és agafar aquest planter, que a vegades els donem el planter, o aquesta llavor, sembrar-la directament. Una part de la llavor se la pot quedar la pròpia persona per ella mateixa, i una altra part la tornem a incorporar al banc de llavors. I així sempre tenim aquesta llavor renovada.
2: Quan recollim tota aquesta informació, decidim quina varietat podria multiplicar, és més idònia per multiplicar en aquella terra, els hi preguntem a veure si els hi agradaria fer-la, i llavors els hi proporcionem el planter ja fet perquè sigui el màxim fàcil possible, i una formació, no?, de com cultivar i de com recollir la llavor. I el seguiment és, els hi anem recordant, si podeu fer fotos quan fa la primera floració, o cada mes, com va creixent, i li anem fent un seguiment amb un grup de WhatsApp que estem totes allà i ja anem compartint, mira, jo ja el tinc així crescut, a mi ja em comença a florir. I llavors, quan comença a obtenir la llavor, tornem a recordar, mira, aquesta llavor es recull d'aquesta manera i l'heu de conservar ben seca d'aquesta altra manera, i quan puguem l'agruparem tota i la ficarem al banc de llavors.
1: Una de les varietats que ha plantat l'Stephanie és l'albergínia llarga negra del Penedès.
3: Molts informants ens havien comentat que l'albergínia que es feia antigament era llarga, negra i estreta, que era típica per fer escalivada. No recorden altres tipus, ni rodones, ni blanques, ni... Recorden aquesta? I de fet aquesta llavor ens la va donar un informant, i aquest any estem fent una bona collita per poder tindre una bona quantitat de llavor en el banc, per poder compartir amb els nostres dos col·laboradors aquesta varietat, no?, perquè es torni a cultivar, no?, i amb una miqueta de sort també que arribi a altres persones.
1: A banda de les albergínies que s'han plantat en aquest hort, el Josep també recull llavors de diferents varietats de fava.
4: Tenim les faves, que ara és el temps vindrà el temps de sembrar-les. Les més primerenques són aquestes, dites Reina Mora, que ja ho veieu de quin color són, i s'assemblen ara, últims d'agost, primers de setembre. Llavors, hi ha aquestes anomenades flautes d'alforja, que aquestes són molt maques, ja es veu. Tenen molts grans, entre 6-8 grans, i són, es fan una mica més tardanes. Aquestes produeixen prou, són varietats antigues, i estan molt bé, més són bones. Jo ho faig com si ho fes per mi, normal. I si venen i els hi haig d'explicar, els hi explico. No escric cap diari, no. Faig la meva vida, normal. Perquè està bé que reconegui que abans ja es feien aquestes plantes, que sempre hi han sigut, i que ja n'hi ha prou de que sempre s'hagi de produir més, sempre s'hagi de fer més. I llavors arriba un moment que no sabem què mengem.
3: Aquestes llavors no volem que estiguin dins d'una nevera. Volem que estiguin als horts, perquè així les podem anar renovant. Les llavors tenen una caducitat, per així dir-ho. Llavors necessitem any rere any, o en un període de temps concret, depenent de la llavor, anar-les posant als horts i obtenir llavor renovada i amb vitalitat, no?, per tornar a germinar aquesta llavor.
2: Tan important és aquesta feina d'aconseguir les llavors, no?, com la feina que hi ha posteriori d'aquests anys de... que venen, perquè s'ha d'anar multiplicant i conservant viu aquest banc de llavors. No pot ser que la tinguem allà congelada. Necessitem gent voluntària amb ganes de cultivar-les i de multiplicar-les per preservar aquest llegat viu.
1: De moment, ja s'han recollit 54 entrades de material genètic al Baix Penedès, que se sumen a les moltes varietats que es van conservant arreu del país. El projecte Recuperació de Varietats Agrícoles Tradicionals al Baix Penedès compta amb ajuts de la Fundació PINAE.
5: Impulsant iniciatives que ajuden a la sostenibilitat del territori, que connecten amb generacions i que preserven aquest patrimoni, apostem, no?, per aquest tipus d'iniciatives i donar recolzament amb aquestes activitats que es poden realitzar gràcies a les entitats que hi estan treballant.
1: El projecte forma part de la convocatòria d'Impuls al Territori.
0: I ara mirem cap a la platja, i concretament cap a la platja de les Madrigueres, perquè l'ordenança de platges del Vendrell no qualifica de platja naturista cap de les del litoral vendrellent. En canvi, el Club Nudista de Catalunya afirma que la platja de les Madrigueres és oficialment nudista o naturista i la inclou al mapa de platges nudistes de Catalunya del seu web. De fet, aquest diumenge, en un acte reivindicatiu d'aquesta entitat, van reclamar que l'Ajuntament del Vendrell senyalitzés com a nudista la platja de les Madrigueres, i l'ordenança diu que això no pot ser. Aquí exposem tots els materials i aquesta controvèrsia. Escoltaran Anna Renard, del Club Naturista de Catalunya, i també Marta Tubella, regidora de platges. El Club Català de Naturisme defensa que la platja de les Madrigueres és, oficialment, gràcies a un acord municipal, una platja nudista. De fet, aquesta entitat la inclou dins el seu mapa de platges nudistes catalanes. Això no es correspon amb el que diu l'ordenança de platges del Vendrell.
6: Sí, està aprovat per l'Ajuntament i sí, és oficial, eh? Però clar, ja pots veure que els textils ens guanyen. Sí que són tolerants, però sempre som una minoria. Hi ha qui no ens diu res, però hi ha qui ens mira malament, rondina, etc. Però és igual, nosaltres continuarem defensant els espais nostres.
0: L'article 36 de l'ordenança de platges del Vendrell diu literalment que les platges del terme municipal, tampoc la de les Madrigueres, no es consideren de tradició naturista per diverses raons.
7: No, això no és veritat. Nosaltres no hem tingut mai al Vendrell, no hem tingut mai cap platja de tradició naturista ni nudista, i no n'hi ha cap que sigui autoritzada, però no perquè estiguem en contra del nudisme, sinó perquè són, per la idiosincràsia que té les platges, no hi ha espais on es pugui preservar la intimitat de les persones que fan nudisme. I especialment a les Madrigueres, que és l'única zona renaturalitzada i preservada que tenim, no s'hi poden compatibilitzar amb altres usos, perquè l'objectiu és mantenir la platja verge, i per això estem fent els esforços per renaturalitzar-la. Bueno, en principi, si hi ha alguna denúncia, es tramita, però en principi no són platges adequades ni autoritzades per fer nudisme ni naturisme.
0: És per aquest motiu que l'ordenança no contempla, com demanen els naturistes, que se senyalitzi cap platja del litoral vendrellenc com a platja nudista. Diumenge passat, en un acte reivindicatiu, el Club Naturista de Catalunya va reclamar la senyalització de la platja de les Madrigueres com a platja nudista. Més coses. Problemes als trens. L'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges està complicant la mobilitat de les diferents línies regionals que travessen el Baix Penedès. La incidència, de moment, ha generat retards de 45 minuts de mitjana. Segons ha informat Rodalies, les línies R13, 14, 15, 16 i 17 acumulen demores de 45 minuts de mitjana a causa de l'atropellament d'una persona. La circulació ferroviària entre Vilanova i la Geltrú i Sitges havia quedat interrompuda cap a les 11 del matí a causa d'aquesta incidència, tot i que Rodalies informa que s'ha pogut reprendre el servei, però per una única via. Pel que fa a la R2, aquesta ha mantingut la freqüència, segons Rodalies, de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, però amb parades a totes les estacions. L'afectació arriba que després que a primera hora del matí es resolgués una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit que afectava la R2 Sud i també les línies regionals, que havia provocat retards a les hores de fins a 30 minuts.

0: Dos notícies d'agenda. La plaça del Tívoli viatjarà aquest dimecres a partir de les 10 de la nit al País Basc. Ho farà amb la música de Xavi Aburruzaga, que és el tercer concert del cicle musical a la vila. Aburruzaga és mestre de la triquetitza, un tipus d'acordió diatònic, és a dir, composat per 7 notes musicals i que és molt popular al País Basc i ha sonat unes quantes vegades al Festival Música a la Vila. Aburruzaga és natural de Portugalete. Va començar a estudiar solfeig i a tocar acordeó de piano amb 7 anys. Als 12, de la mà de Rufino Arrola, va entrar en l'estudi de la triquitritza, en la qual ha esdevingut un referent. És molt popular, ha creat una escola per aprendre i per ensenyar a tocar l'instrument, que es diu Triquileco, i a més ha editat un llibre amb partitures dels millors triquitilaris. El concert, insistim, aquest dimecres, dia 19 d'agost, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Tívoli, completament gratuït, dins del programa de Música a la Vila. Ara una convocatòria més, diferent, que també inclou música. Aquest divendres, Santa Oliva acollirà l'onzena edició de Música a les Vinyes. És una passejada nocturna per l'entorn rural del municipi, majoritàriament de vinyes, organitzada per l'Associació per a la Difusió Històrica de Santa Oliva amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat. Al llarg del recorregut, els caminants s'aturaran en diferents paratges per escoltar música en viu i al final de la passejada tindrà lloc un concert de cloenda. La proposta és única a la comarca i guanya participants en cada edició. Els organitzadors demanen, això sí, als participants que portin algun element d'il·luminació, calçat còmode i també aigua. La sortida aquest divendres serà a les 10 de la nit des de la plaça Europa.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb el debut a la pretemporada del Club d'Esports Vendrell, els jugadors d'Àlex Sukhoviev, que tot just doncs, fa una setmana que van tornar a la feina després de les vacances, afrontaven el seu primer amistós aquest dissabte al camp del Capellades, un equip de categoria superior, ja que és un equip que enguany competirà a segona catalana. I bé, doncs és un partit que finalment doncs, els locals van acabar portant per 2-1. I bé, doncs, per saber una mica doncs, amb quines sensacions van acabar els roig i negres, doncs ens acompanya, com sempre, el míster, que és l'Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, como decía, ¿no? Primer amistoso de la pretemporada. No sé con qué sensaciones acabasteis.
3: Bueno, aún nos falta muchos jugadores y hemos entrenado hemos hecho 2 entrenos y la verdad que el partido fue bastante duro porque el rival ha metido buena intensidad, tenían muchos cambios, nosotros hemos tenido una plantilla muy corta, hemos subido algún juvenil con nosotros, había gente de prueba, pero bastante bien, campo es muy pequeño, pero sensaciones es muy buenas, de verdad, para ser primer partido y que entrenamos solo 2 días. Buenas sensaciones, hemos competido muy bien, para mí hemos jugado mejor, pero claro, al final pretemporada no importa mucho el tema de resultados, más importante que cogen forma, mejoren técnicamente, tácticamente. Y todo esto, bueno, buenas sensaciones, el equipo ha competido bien, hemos tenido bastante balón, defendemos bastante bien, atacamos bien, había cosas buenas, había malas, pero bueno, por lo menos ahora sabemos que tenemos que mejorar y repito, falta mucha gente aún. Aún no, a final de mes no vamos a tener plantilla completa, que mucha gente está fuera. Por eso, bueno, para hacer un partido, primer partido con plantilla que tenemos, con buen rival, competimos bastante bien.
2: Y ahora, bueno, esto es que sigue, porque el domingo pues visitáis el campo de la Cava y, bueno, un nuevo test para intentar pues seguir cogiendo un poco ese ritmo, ¿no?
3: Sí, coger ritmo, jugadores que vienen a probar, a ver si podemos fichar alguno, a ver cómo trabajamos esta semana y a ver si domingo podemos practicar algo que hemos trabajado durante la semana, algo táctico, pero para esto necesitamos plantilla más o menos más amplia que semana pasada. A ver qué tal, hoy hacemos primer entreno de semana y a ver cómo estamos.
2: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea, así que muchas gracias y mucha suerte para este partido.
3: Muchas gracias.
2: Àlex Ojeda, entrenador del Club d'Esports Vendrell, veurant aquest primer amistós de la pretemporada, que, com dèiem, va acabar amb derrota per 2-1 a Capellades, i ara, com dèiem, centrats en aquest nou amistós, que serà aquest diumenge al Camp de la Cava.
0: Previsió del temps, sense gaires novetats, segurament fins divendres. Avui, demà, dimecres i també dijous, les temperatures es mantindran com aquests dies. Al Vendrell, concretament, mínimes de 23, en el millor dels casos, i màximes que poden arribar als 34. De mica en mica poden anar apareixent núvols que donin la sensació d'inestabilitat, que possiblement el que donaran és sensació d'aixafogó. Les coses començaran a canviar a partir de dijous i segurament divendres, que és quan es preveu que les mínimes siguin de 20, una cosa que fa més de 2 mesos que no vivim al Vendrell, i que les màximes no passin de 31, que també seria una excepció. De fet, per divendres la possibilitat de pluja és gairebé del 90%, una possibilitat de pluja que s'hauria de mantenir, tot i que una mica a la baixa, dissabte i també diumenge, amb temperatures, insistim, entre els 20 i, en algun cas, sense arribar als 30 graus. I una cosa més, perquè bueno, té la seva agenda, aquest divendres comença la festa major de l'Arbós, que durarà fins al dia 26. El divendres és el dia del pregó, que farà mossèn Lluís Simón Pasqual. El dissabte és el dia del seguici popular, amb el ball parlat de Sant Julià i exhibició folklòrica. El diumenge és el dia de la gran diada castellera, amb castellers de Vilafranca, colla vella dels xiquets de Valls, colla jove dels xiquets de Tarragona i la colla local, els Minyons de l'Arbós. I pels que són molt de l'Arbós, diumenge a la nit, segurament el moment més esperat, l'autosacramental i la carretillada del Ball de Diables de l'Arbós. Dilluns 24 estarà dedicat als més petits. I enguany se celebren els 65 anys, ni més ni menys, de les Bares Sant Julià i els 45 del Ball de Diables Infantils. L'Arbós és la cita d'aquest cap de setmana. I d'aquesta manera arribem al final. Tornem en pròximes edicions de l'informatiu. De moment això és tot. Bona tarda.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. No.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.